Tindrien de fillar, se cimen i abodiar, ja pèmine tangazi. Llenes monòlogos i adio, saps tot en l'exe on dos fallio. Dense a cuo de macus,